0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Arriben més èxits. 40. A la teva ràdio. Els 40.

0: que sona la dedicatòria d'amor de l'Anna Mena i la Lola Índigo en aquest Petito, pujant des de la cinquena posició fins a la primera posició de la llista més important de tot el país, el del 40 al 1. Va, que espero que estiguis superbé en aquest 16 d'agost, ja són les 10 del matí d'aquest diumenge, i en res et preparo Dios es un stalker de la Rosalía o el ventilador de banda Neon Buos i Mon DJ. Però abans, digue'm on estàs.
1: Els 40. Pau García.
0: I és que sona aquest tema clar. Dime dónde estàs. Va, bon dia.

i és que és un essencial d'aquest estiu, eh? És el ventilador de Banda Neon, Buos i Mon DJ. És el supercat d'aquesta setmana dels 40. I recordo que estem regalant un iPhone 17 Pro. I com pots participar? Doncs penjant una història amb aquesta cançó al ventilador i etiquetant-nos a nosaltres i a Buos Oficial. Va, corre, fes-ho. Mentrestant, sona la Bizarrap Music Session número 0 de 66 amb el Daddy.

que bé sona el més nou de l'Ariana Grande, és Hate That I Made You Love Me, una cançó que està inclosa en el seu darrer projecte que es diu Pearl i que ho està patant moltíssim. I qui també ho està patant moltíssim són els que arriben ara. Són els colombians Morat, que ens visitaran l'octubre, el 16 i el 17, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Ho peten moltíssim, aquest Como te atreves.

0: que bé sonava aquest Opalite, una cançó de la Taylor Swift que està inclosa en el seu darrer projecte, que es diu The Life of a Showgirl. Amb ella tanquem aquesta hora de les 10, però no et preocupis perquè en res obrim l'hora de les 11 amb Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes, també el Dràcula de Tame Impala i Jenny, la batxata de Manuel Turizo, o sigui que us posaré a ballar a tothom, o també la Villa de Ryan Castro i Capo, així que jo a tu no em desconnectaria. Fins ara!
1: Els 40. Pau García.

0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen Essig University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava.
0: Barcelona, 93.9.
2: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

que són aquest Ayer la vi, la cançó original del Juan Magán, del Bailando por ahí, ara reversionat en aquest cas amb Omar Montes, per obrir aquesta hora de les 11. Espero que estiguis més que bé. I va, que res, et punxo per aquí l'Aitana amb el seu segon intento, també el Dai Dai de la Shakira i el Barnaboy, o l'Estiu ets tu d'Helena Machuca, però abans arriba Tame Impala i Gene, amb això que diu Dràcula.

0: que són aquest tema clar de l'Aina Machuca. És L'estiu ets tu, una cançó doncs, molt d'estiu d'aquest 2026 i que la podem escoltar el pròxim 25 de setembre als 40 Poble Mercè, perquè és una artista confirmada amb Búhos, també Sexeni, Miqui Núñez i un altre nom que encara falta per dir i que jo crec que us encantarà. Així que molt atents a les nostres xarxes socials.
1: Els 40... Pau Garcia.
0: I qui també ens visitarà al setembre i a l'octubre pel nostre país, ho farà només a Madrid i tant de bo vingués a Barcelona, és la Shakira, que ve amb el Bernabéu i això que es diu Dai Dai.

Jo que sona aquesta cançó de la Raven Lanell. És el seu Love Me Not, que puja 6 posicions aquesta setmana, des del 30 fins a la posició número 24. I bacanes, ens anem cap a les Illes Canàries, cap a la Graciosa, a disfrutar i a ballar a tope amb el Quevedo i Elvis Crespo, però abans arriba Charlie Puth amb això que es diu We Don't Talk Anymore.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Els teus artistes preferits sonen als 40. Als 40.

0: Que sona la relíquia de la Rosalia, una cançó que està inclosa en el seu darrer àlbum, que es diu Lux, que el va treure el passat mes de novembre i que des de llavors no ha parat de petar en cap moment. Va, que en res obrim l'hora de les 12 amb Por un pendejo no sé llora, Salut ni reina del Manuel Turizo, també Tusa de Karol G i Nicki Minaj, o l'actual número 1 de la llista més important de tot el país, Petito, Adana Mena i Lola Índigo. Va, fins ara.
1: Els 40. Pau Garcia. Barcelona, 93.9.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
3: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
1: 93.9.

0: dedicatòria d'amor de la mà d'Anna Mena i Lola Índigo en aquest Petito, una cançó que està ressant moltíssim en aquest estiu 2026 i amb el que comencem aquesta hora de les 12. Va, que res passa per aquí, La Tusa de Karol G i Nicki Minaj, també Inigualable del Max Navarro o Guiallo a Bari Animal, així que jo a tu doncs no em desconnectaria. Però abans arriba l'Olivia Dina amb això que diu So Easy to Fall in Love.
1: Els 40. Pau Garcia.
0: És una cançó inclosa en el seu The Arts of Loving, el seu darrer projecte. És candidata a entrar a la llista aquesta setmana.

que són aquest inigualable del Max Navarro. Ens la va presentar als 40 Poble Mercè el passat mes d'abril i en aquest mes d'agost ho segueix patant moltíssim. I va, que anés per aquest punxo, Estopa, amb el seu Me quedaré també, Rockabye o Jamaican Bam Bam de Jugel i Solto. Però abans d'arribar a la Bizarrap Music Session número 0 de 66.

0: sona el seu més nou del Teddy Swims. És el seu Mr. Know It All, que ja sona des de la 12a posició de la llista més important de tot el país. Puja en 4. I l'any vinent estarà de gira amb el seu Diagli Tour, que només passarà per Madrid, i tant de bo ho fes per Barcelona, perquè és una de les millors veus a nivell internacional ara mateix. I és que vaig al·lucinar amb la gran veu que té el Teddy Swims, que el vaig veure als 40 Music Awards el passat 2024 aquí a Barcelona, i va ser brutal. I els que venen a continuació també van actuar en aquell escenari. Són Estopa, això que es diu Me Quedaré.
1: Nos toca vivir tiempos en los que ya nacemos muy viejos. Nos queda el cruel consuelo de no mirarnos nunca al espejo.

0: que va sonar aquest Opalite de la Taylor Swift, una cançó que està inclosa en el seu darrer àlbum, que es diu The Life of a Sugar, i que ho està patant moltíssim i que està en el 39 de la llista més important de tot el país aquesta setmana. I va, que en res, obrim l'hora de la una amb Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes, o també Dime dónde estás, d'Álvaro de Luna. Així que jo a tu no desconnectaria d'aquí, dels 40.
1: Els 40. Pau García.

0: Barcelona, 93.9.
1: I atenció, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extreme Barcelona. El dissabte 5 de setembre a la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega, i diumenge 6, Giada, Sanky i CHC i la sessió de Luri Mora. És amb l'entrada gratuïta.
2: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direccis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
3: Hay mucho nivel sobre el terreno de fondo en ocasión, Bruce, David.
4: Esto promete, Manu.
3: No lo creo. Arranca la transición. Comienza tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
4: Huele a compra, Manu.
3: Huele. Va.
4: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
3: Venga.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
0: 93.9.

Que bé sona aquest Ayer la Vila, remescla de la cançó original del Juan Magán del Bailando por ahí, ara amb Omar Montes. Giren aquesta setmana des de la cinquena posició de la llista més important de tot el país. Així comencem aquesta darrera hora que estarem junts. Soc en Pau García i encantadíssim t'acompanyo fins les dues del migdia, doncs a base de tots els èxits aquí als 40, com el Dai Dai de Shakira i Bernaboy, també el Ventilador de Banda Neon, Buos i Mon DJ, o el Corazón de Maluma. Però abans ha arribat l'Álvaro Luna amb això que es diu Dime Dónde Estás.

0: que sona el ventilador de banda Neon Buos i Mon DJ. És una d'aquestes cançons d'aquest estiu 2026 i amb la que pots aconseguir un iPhone 17 Pro. I com pots fer-ho? Doncs mira, si penges una story amb aquesta cançó, el ventilador, i ens etiquetes a nosaltres, @els40 i @buosoficial. I mentre ho fas, doncs et punxo Dai Dai de Shakira i Barnaboy, aquí, als 40.
1: Els 40. Pau García.

que bé són aquests Hate That I Made You Love Me. És el so més nou de l'Ariana Grande i està inclòs en el seu darrer projecte, que es diu Petal. Sona aquesta setmana des de la 15a posició de la llista més important de tot el país. I va, que en res et punxo en unos años o també Indeciso, però abans arriba el Justin Bieber. Arribem a aquest temacle del 2015, aquest Sorry, que forma part del seu àlbum Purpose.

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Que bé sona la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo aquesta setmana des de la segona posició de la llista més important de tot el país. I abans també escoltàvem Forever Young de David Guetta, Alphaville i Eva Max, que també ens feien motivar moltíssim en aquest 16 d'agost, en aquest diumenge. Jo marxo, sóc en Pau Garcia i demà ens tornem a escoltar des de les 2 i fins a les 6 de la tarda. A tope, amb tots els èxits. Que vagi molt bé. Adeu!
2: Els 40. Pau Garcia.

0: Barcelona, 93.9.
1: I atenció, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extreme Barcelona. El dissabte 5 de setembre a la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega, i diumenge 6, Giada, Sanky i CHC i la sessió de Luri Mora. És amb l'entrada gratuïta.
0: Els 40.cat. Connecta amb els 40.

0: Barcelona, 93.9. El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. 93.9.

0: canció de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu ets tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
0: Els 40.cat, el web dels 40 en català.

0: musical más escuchado del fin de semana es del 40 al 1 Coca-Cola. Barcelona, 93.9. Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit. Mollet del Vallès, Parc de Can Mulà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40, divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
3: El Do It Yourself està bé.
4: Rutines de skincare, també.
3: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: Opalike de Taylor Swift, aquí los 40 en la radio de los éxitos, de las artistas con más streams de todo el planeta actualmente. De las últimas que te pincho, porque ya mismo llegan muchos más éxitos con Cris Regatero. Yo estaré de vuelta mañana a eso de las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Será un gustazo encontrarme de vuelta contigo aquí. Disfruta del fin del fin de besazos de Jesús Taltabull.
1: En los 40.
2: Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
3: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Els 40 On Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost. A partir de la mitjanit. Mollet del Vallès. Parc de Can Mulà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban. Laia Partida i Uri Mora. Els 40 On Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. El Do It Yourself està bé.
5: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim a

0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
2: Si desconnectes, tu perds.
0: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
3: Els millors concursos.
0: Els millors plans. Els 40...

0: Ecotips, los 40. Cada año, 8 millones de toneladas de plástico terminan en el océano. Recicla. El eco de los 40. Barcelona, 93.9.
1: En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es, repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel. Em diuen...

0: els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit.